0: moment ara de conèixer notícies de Sóller i per aquest motiu ens acompanya en Tiaguiló de Seny i Sentit. Tià, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, estimats. Com estàs?
0: Molt bé, ja entrat en aquesta tardor, ja han deixat enrere l'estiu, però bueno, ara veurem si se comporta com a tal, la tardor, o seguirem en la calor, no, tia?
1: Bueno, que faci un poc de calor és bo,
0: sí.
1: Sempre i quan mos plogui, i així podrem anar a cercar esclatassancs, que ara vendrà... Ara vendrà, estem
0: sí,
1: bo.
0: Sí, sí, però ha de, ha de ploure primer.
1: Ha de ploure.
0: I ha de ploure bé.
1: Diuen que aquesta tardor serà bastant humida.
0: A veure si és
1: bé. I si és així, pot ser interessant. De fet, jo crec que aquesta tardor és una de les estacions més guapes de totes.
0: Així és. Sí.
1: Comencen els botifarrons i les llonganisses i començam ja a les clatassants, sí. etcètera. Sí, així sí. Que, res, veurem com anirà això.
0: Esperem que bé. Bueno, anem en temes del municipi. Ja ho avançàvem la setmana... passada, però bueno, ho xerrarem després, perquè abans vull xerrar també amb tu sobre una informació que ja va aparèixer fa uns dies, no? Que és el regidor de mobilitat, en Josep Porcell, que ha acusat en el Consell de Mallorca d'incomplir de manera flagrant els compromisos per fer front en els greus problemes de saturació de trànsit. Ja, què en penses d'aquesta, diguéssim, reacció per part de regidor de mobilitat?
1: Bueno, jo personalment em fa molta gràcia. Em fa molta gràcia perquè realment jo no sé què esperava realment el regidor trànsfuga, que va rompre en seny sentit per anar-se'n a fer un pacte tècnic, segons ell, en el Partit Popular per poder aconseguir alguns punts en tema de mobilitat i tal i pasqual.
0: Sí.
1: Evidentment, nosaltres ja sabíem que no aniria bé, perquè nosaltres moltes vegades ja ho hem denunciat, que un dels problemes que tenim en els municipis quan governa el mateix partit, tant en el municipi, en el poble, com en el Gran Balear i el Consell, en vez de beneficiar, perjudica en el municipi. I nosaltres ja ho hem explicat moltes vegades i estem convençuts que és així per mort de lo que està passant ara mateix.
0: Sí.
1: És a dir, com que en el Partit Popular de Sóller també està governant, diguem, el Partit Popular de Palma, a l'hora de demanar coses per municipi, se demanen la boca petita. Se demanen la boca petita per no molestar en els seus companys de partit de Palma.
0: Sí.
1: I això és un poc el que està passant. Clar, el senyor Porcell se pensava que el fet d'ell haver fet aquest pacte en el Partit Popular, que se pensava que sigui diferent. Se pensava que podria aconseguir coses i tal i qual. I al final el Partit Popular actuen sempre de la mateixa manera. I, per tant, ara està enfadat, el senyor Porcell està enfadat, perquè no li estan donant el que li havien promès i el que havien pactat. I per tant, a nosaltres ja ens fa gràcia, perquè no entenem molt bé què és el que realment ell esperava. Si ell realment pensava que simplement per el fet d'estar de donar govern a Sóller podia aconseguir tots els seus capritxos, era de veure que això no sigui així, i així està passant. I de fet, tenim constància que en aquests moments hi ha mala relació dins l'equip de govern de Sóller, ja només amb això, sinó també en el tema d'Aqualia,
0: sí.
1: I que per tant ha hagut bastantes coses que estan deteriorant molt aquest equip de govern. La veritat és que estan acabant la legislatura d'una manera bastant dramàtica, per dir-ho així.
0: Perquè realment què és el que s'havia demanat en el Consell de Mallorca per fer front en aquests greus problemes de saturació de trànsit? Si teniu constància, vosaltres.
1: Sí, claro. És a dir, el que s'havia demanat era el que fa anys que Sóller demana, que és que la carretera nova, la carretera que va des de Sóller fins a Esport, la carretera principal, per dir-ho així, que aquesta carretera comptés amb un vial cívic, a nivell de peatonal, a nivell també d'un carril bici,

0: anys que mos estan ninguneant amb aquest tema i no mos arriben a solucionar el problema que tenim aquí, i és un tema que depèn 100% del Consell Insular. I ja no només el tema de la mobilitat, sinó que també, si veixo realment com està l'asfalt des de sortir del túnel fins a l'esport, sí, és que vos convido que vengueu a col·laborar, perquè és demencial, vull dir, assusta molt a circular en moto, en bici, en vehicles petits, perquè realment hi ha un clos que hi poden sembrar de matigueres. I clar, i el Consell segueix sense fer res en aquesta carretera de Sóller. Per tant, entenem bastant l'enfado del regidor de mobilitat de Sóller, però tampoc no m'ho sorprèn. Vull dir, creiem que és una cosa més que previsible que això passés.
1: I ara sí, anem amb aquesta informació que ja adelantàvem la setmana passada, bueno, que va Sóller 2010 va tenir que abandonar ràpidament les seves instal·lacions per aquest risc, no?, de fonsament de l'edifici on es trobaven. I, bueno, i ara s'han traslladat provisionalment a l'Ajuntament, no?, i també a Son Angelats. I ara falta saber quines actuacions urgents es realitzaran a on era oficialment la seu, no?, de Sóller 2010.
0: Sí, m'aprec que havíem estat parlant un poc la setmana passada, sí, d'aquest tema, perquè efectivament en el plenari de la segona part del plenari de la setmana passada, una de les nostres intervencions a l'hora d'esperir preguntes va ser demanar precisament per aquest tema, per què estava passant a l'hospici.
1: Sí.
0: A l'hospici, que és aquí on estan ubicats, hi havia ubicat la Creu Roja i Sóller 2010. Des d'aquí de govern ens van explicar que justament en aquell moment que no estàvem fent la pregunta, que estava realitzant el ple, que en aquell moment els tècnics estaven chequeant aquest edifici i que tot estava ok, que tot estava bé i tot estava perfecte. Però després, per sorpresa nostra, tot estava tan perfecte que el Partit Popular, l'equip de govern de Sóller, va tenir que reubicar immediatament Sóller 2010. Sóller 2010 té previst anar en els alts del mercat, perquè encara estan obres,
1: sí,
0: i al final l'Ajuntament els ha tret de l'hospici per passar-los tant un poc a la primera planta de l'Ajuntament i en el polideportiu de Son Angelats. La qual això vol dir que realment el Partit Popular, l'equip de govern, va tornar a mentir quan va dir que realment era tan segur i que no hi havia cap perill.
1: Hem vist imatges, fotografies de com l'Ajuntament havia apuntalat precisament l'edifici, no?
0: Clar, és que el tema és aquest, que el que no pot ser de cap manera és que nosaltres fèiem una pregunta, mos diguin que tot està bé, que fins i tot a la Creu Roja, que també tenien, estaven reubicats a l'hospici provisionalment perquè la seva sede estava amb unes obres que han acabat, i la Creu Roja també estava totalment preocupada perquè havia passat això, s'havia hagut d'apuntalar, hi havia hagut que hi havia un problema, i de l'Ajuntament ningú li estava dient realment què estava passant. La Creu Roja al final va optar per partir, perquè no es van trobar segurs i van sortir de l'hospici. I per tant, vol dir que qualque cosa estava passant. El que no pot ser de cap manera és que l'Ajuntament amb aquestes coses se'ls aprengui tant a la lleugera, i més tenint el precedent que ja m'ho va passar en el Teatre Defensora, que segur que se va abocar, i per tant són coses que fem nosaltres en el nostre article setmanal d'aquesta setmana, de la premsa local, m'ho sorprèn resolt precisament d'aquest tema, de fer aquest tipus de trasllat in extremis, quan realment havien dit que tot estava bé. Per tant, això crec que a Joan Foc i han d'alerta perquè un dia se poden cremar.
1: I per altra banda, l'Horta reivindica, demana zones d'aparcament per a els residents, tia.
0: Clar, és que en el final, vol de saber que Sol ja està compost per moltíssimes barriades.
1: Sí.
0: Des de l'Horta, tenim Salqueria, tenim la banda tenim la banda de l'Hort de Vinerat, tenim la part de Vinerat també, tenim els estiradors, etcètera, etcètera. I un d'ells és l'Horta. L'Horta és una barriada que també té exactament el mateix problema que tenen totes les barriades i tot Sóller en general, que és el tema d'aparcament.
1: Sí.
0: I l'Horta ha vist com a altres barriades de Sóller sí que s'han pogut pintar a zones verdes, que són exclusives per residents, i ells en aquella zona encara no en tenen. I per tant, la seva demanda és totalment legítima, i és ben normal.

0: que també vulguin tenir aquest privilegi, entre cometes, de poder tenir aparcament quan arriben a casa seva i no tenir que estar fent voltes tot el dia. Per tant, nosaltres és un tema que l'entenem i que de fet el compartim i els donem tota la raó i esperem que l'Ajuntament aviat hi posi fil a l'agulla. Crec que ho farà perquè al final és un moviment bastant fàcil de fer. I per tant jo crec que l'Ajuntament entendrà la situació i posarà fil a l'agulla. Això volem.
1: Sí, es va sobre el desig, no?
0: Sí.
1: I una darrera qüestió, Tià. Clar, una de les vostres reflexions s'ha incentit, ja ho van comentar també la setmana passada, en el darrer ple ordinari es va aprovar els comptes generals de l'Ajuntament, no?
0: Sí.
1: Clar, s'ha recaptat molt de doblers.
0: 20 milions.
1: Efectivament, i clar, un dels impostos que més recapta és Sibi. Clar, sí. Vosaltres feu la pregunta, i si se baixa Sibi?
0: Sí, és que, clar, nosaltres quan vam demanar lo de si podem baixar Sibi, ho dèiem per una senzilla raó, vull dir, unes matemàtiques molt bàsiques, és a dir, l'Ajuntament ha ingressat en guany 25 milions d'euros, ja ha tingut una despesa de comptes generals, és a dir, de tot el que és el funcionament de les cases, de 9 milions d'euros. Per tant, hi ha un superàvit de 6 milions d'euros. D'aquests 6 milions d'euros, una bona part han de quedar en el banc, perquè no se poden utilitzar per la llei de despeses, i una altra part se pot utilitzar un percentatge com a remanents de final d'any. Clar, el que nosaltres estem veient és que aquest episodi s'està repetint ja de fa uns anys cap aquí.
1: Sí.
0: No és nou que s'estigui recaptant més que de lo que realment se gasta. Clar, nosaltres el que proposem des de Senya Sentit és que fa molt d'anys que Solla no s'ha revisat Sibi, i Sibi de Solla volen recordar que és un dels més cars de Balears.
1: Sí.
0: Per tant, el que nosaltres proposam i la proposta que nosaltres vam fer aquí de govern és que s'estudiessin una possible reducció de Sibi, perquè està clar que fa molt d'any que estem recaptant més del que realment necessitem. I per tant, no estem dient, evidentment, de fer una baixada dràstica, perquè heu de pensar, i nosaltres som molt conscients que la font d'ingressos més important d'un ajuntament és precisament el Sibi.
1: Sí.
0: Però el manco, intentar alleujar un poquet la pressió fiscal, que és molt forta en el tema de desfens, en el tema de desaparcaments, en el tema de tot aquí a Solla, que com a mínim donar aquesta ditada de mel i aquest valor d'oxigen un poc a la gent baixant un IBI quan veiem que realment s'està cobrant més de lo que se correspondria, perquè així ho diuen els números a final d'any. I aquesta és la nostra proposta i creiem que s'hauria d'estudiar perquè segurament sigui factible.
1: Doncs veurem si s'estudia o no aquesta reflexió, aquesta pregunta, no? que heu fet des de seny i sentit.
0: No en tenim moltes esperances, si és veritat.
1: Bueno,
0: el manco amb aquest equip de govern.
1: Veurem, a veure què passa. No? Tià, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat, que ens hagis traslladat aquestes inquietuds, preocupacions, que no només feis vosaltres ressò, no?, des del vostre partit, sinó també que ho veuen traslladar també des de Sullerics i Sullerics, bueno, perquè els hi donegueu veu. L'ho dit, ja, t'esperam en una propera ocasió per seguir xerrant de notícies de Solla, d'acord?
0: Clar que sí, Solla sempre tenim notícies. Així que tingueu un molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I moltes gràcies.
1: Fins una altra. Adéu.
0: Au, salut. Adéu. Adéu.
2: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
3: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
4: arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. El dissabte 3 d'octubre, la plaça Major s'omple de comerç local, ofertes i grans oportunitats. De 9 del matí a 6 de l'hora baixa, trobaràs descomptes i rebaixes en moda, calçat, complements, llar i esport. A la participació dels comerços locals, vine a Sa Pobla, compra el comerç local i aprofita les millors oportunitats. Fira d'Oportunitats de Sa Pobla, dissabte 3 d'octubre a la plaça Major, Ajuntament de Sa Pobla.
5: Ràdio Balear.
1: Vamos a quedarnos ahora con un poco de música, con las voces de Miguel Bosé y Gloria Gaynor.
6: Yo quiero la pasada y en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir.

0: ja hem deixat astronòmicament enrere l'estiu, hem començat la tardor i estem també a pocs dies d'entrar dins el mes d'octubre. I quan arriba aquesta època, ja començam a sentir l'olor dels bunyols acabats de fer. I que millor manera que xerrar amb un mestre dels bunyols, Xisco Busquets, de Bunyols Boníssims. Xisco, molt bon dia.
1: Bon dia, Jacobo, bon dia, Joyen.
0: Bueno, com dèiem, ja entram en l'època d'aquest dolç tan típic, tan característic i tan bo com són els bunyols, i més a més, de bunyols boníssims, no, Xisco?
1: Exactament. Ara ja, una vegada entrat dins la tardor, ja començam, encara que aquest temps és un poc encara calorós, sí, però esperam que les temperatures davallin una mica. I de totes maneres, sobretot ja quan no fa sobre baixa i tot això, ja entren tant com a més ganes. Jo te diré una cosa, jo el bunyol m'agrada tot l'any,
0: sí,
1: com el que t'he dit. Sí, i tot em menjaria. No em faig més estiu, però ja sé que la prou em menjaria igualment, perquè m'agrada molt.
0: Bunyols boníssims, i a més que ja també coincideix amb dues dates molt, molt especials, no? Per una banda, en el mes d'octubre, les Verges, no? La celebració de les Verges, i després Tots Sants, no? Que són dies on la gent consumeix amb molta especial aquests bunyols boníssims, no, Xisco?
1: Efectivament, hi ha aquestes dates importants, com tu dius, que són les Verges i Tots Sants, però bé, ara venen unes dates que són Sant Francesc, que és dia 4,
0: sí,
1: Sant Miquel, que també són festes que potser un, en lloc de, sap, que ha de estar cansat ja de menjar els mateixos postres, i diu, ara menjaré un bunyolet per celebrar aquests sants, Sant Rafael, Sant Miquel,
0: sí,
1: i també aquest dia, que nosaltres, dia 4 d'octubre,
0: sí,
1: que és Sant Francesc, diumenge, a la Fira Dolça d'Espolla.
0: Sí, sí, sí. T'anava a demanar per això, que estareu allà presents, no?, com cada any.
1: Sí, nosaltres ja duim allà quasi 20 anys. Quan complem 20 anys i nosaltres duim allà, pues, si no 20 anys, pues, el primer any o el segon no hi anàvem, però duim de 8 anys. La veritat és que és una fira que molt important per la gastronomia nostra, perquè pot trobar de tot. I nosaltres, per tant, també ens ha donat sempre un lloc de preferència al mig del passat. Molta gent, sobretot les hores punta, tant sigui l'hora d'abans de dinar o l'hora massa de Valentín.
0: Sí.
1: I res, és una efemèride que nosaltres mos alegra molt poder dinar, malgrat la feinada que dur de muntar i desmuntar. Clar. Cada fira, la gent no sap la feinada que dur, muntar, encara que sigui més nosaltres, que duim pelles i duim moli, i hem d'esperar que ens obrin, se refredin, per després desmuntar. Vull dir que és un seu protocol, però disfrutant molt de fer aquesta fira.
0: Xisco, explica'ns, quina particularitat tenen els vostres bunyols boníssims, que tothom s'hi tira de cap, per dir-ho de qualque manera, cap a ells, no?
1: Pues mira, jo t'ho diré, jo crec que el secret dels bunyols no és la recepta en si, perquè avui en dia les receptes les pot trobar per tot, a internet, per tot pot trobar receptes. Jo crec que la clau que els bunyols siguin bons és que s'han de donar una sèrie de factors,
0: sí,
1: en el mateix temps. O sigui, la pasta ha d'estar en el seu punt de tou, no pot estar passada de tou o no pot arribar o que no arribi, perquè si no arriba te surten uns bunyols més forts. Si està passada de tou, el bunyol te surt molt grossot, molt mirat.
0: Sí.
1: Després, la temperatura de soli és molt important, també, que soli estigui en el seu punt, perquè si se passa el cremes, i si no arriba, el bunyol ve de dins soli, arriba i fa massa oli, és aquell bunyol oliós.
0: Sí.
1: I després, la temperatura que te menges el bunyol. Vull dir, si no és el mateix menjar-se un bunyol que s'hi ha fet o que té dues hores, menjar-te un bunyol d'un dia per l'altre, saps?
0: Sí.
1: Clar, totes aquestes... I després cada un també té les seves maneres de menjar-lo, perquè nosaltres fem per bunyols, o amb sucre,
0: sí.
1: I el client mos ho demana, però, a part d'això, hi ha molta gent que s'estima més menjar-se amb mel, hi ha gent que els aixapa per la meitat i posa crema,
0: sí.
1: Hi ha gent que els posa dulce de leche, m'han dit de tot, clar, després els fem el bunyol i després cada un els... hi ha gent que no li agrada el sucre i se menja el sucre, que també és un bon bunyol amb el sucre, no?
0: Sí.
1: No, però això és un poquet, diguéssim, secret, que les temperatures, els tous i quan te menja el bunyol estigui en el seu punt, tot això fa que el bunyol sigui boníssim.
0: I són boníssim acabats de fer, és a dir, que és una delicatessa, per dir-ho de qualque manera, no?
1: Doncs pues sí, el que passa és que també si no estan acabats de fer, que tingui una hora, dues hores el bunyol, se m'entén bé,
0: sí,
1: sobretot,
0: sí.
1: Si el bunyol està fet, així com t'he dit abans, que tingui aquests... perquè clar, si ara un bunyol fas i per el que sigui te surt que té... poc tous de massa, que li ha folat, l'oli està massa calent, etcètera, etcètera. El millor recient fet és bo, però ara estàs de dues hores, no és bo.
0: Clar.
1: Però si un sol està ben fet, jo crec que dues, tres hores pot aguantar bé tranquil·lament,
0: perquè sí, sí.
1: Té molt de gust de menjar-te, clar que sí.
0: Xisco, em permetràs que te demani també per tu, no? Perquè ara deixem de banda un poc el tema bunyols, perquè ara fa uns dies, unes setmanes, hi va haver un temporal bastant gran i crec que per la zona vostra, per on tu vius, us va afectar de manera bastant important, no? Que m'ho pots contar de com ho vareu viure, aquest darrer temporal, Xisco?
1: Pues... nosaltres vam tenir de desgràcia, però clar, jo mentre no hi hagi desgràcies personals, tot el que sigui desgràcia material
0: sí.
1: té solució. Sí. Nosaltres vam tenir una sèrie de pins que teníem per allà, molt varen caure, però no varen caure damunt la casa.
0: Sí.
1: Vull dir que allà on va pegar més fort va ser l'esport d'Escalonja. L'esport d'Escalonja i feia 6 anys que ja n'hi havia hagut un temporal, que has de fer el que va fer 6 anys, i va ser horrorós. Però gràcies a Déu, van tomar aquests pins, però tampoc va ser res de l'altre món. Ara bé, a Banya Bufà també hi va haver bastant de... sobretot que se van aixecar teulades. Jo crec que quan vam estar xerrant amb un grup de gent, jo crec que a partir d'ara, perquè això, diuen que cada vegada serà... si no pitjor, igual, que cada any pot comptar que un cas de fibló o que aleshores les cases s'hauran d'edificar d'una altra manera. Les taules s'hauran d'aferrar totes, perquè si no s'aferren ni bé vent, també s'endurà la teulada. Si com a país que a Mallorca les taules mai s'havien posat en cola o... ara s'hauran de fer d'aquesta altra manera,
0: clar.
1: Precisament perquè les teulades no se'n vagin a l'aire. Però això són coses de la natura que no poden fer res, l'únic que poden fer és resar quan te ve d'agut o procurar que no te pilli, si estàs d'aquesta teva que no te pilli davall.
0: Sí.
1: I res més, i gràcies a Déu que no hi ha hagut desgràcies personals, que això és... això és bàsic, això és important.
0: Això és el més important.
1: Doncs,
0: Xisco, pues, res, pues, ja començarem a menjar bunyols, com bé m'ho has explicat, i la veritat, és un plaer poder xerrar amb tu i traslladar-nos aquesta passió, no?, per aquest producte tan nostre.
1: Som un apassionat dels bunyols, és veritat. de vegades quan vaig en els puestos amb l'excusa de tastar l'or, de fer un tast i tal i qual, venga, dóna'm en un altre més,
0: sí.
1: Perquè m'agrada. De petit ja vaig començar que ja meva, en el barri que jo vivia, hi havia una dona que feia bunyols i ja és una cosa que sempre m'ha estirat.
0: Xisco, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès aquí a la sintonia de Ràdio Balear i de ben segur que tindrem ocasió de seguir xerrant de bunyols.
1: El gust és meu, o sigui, és un plaer que me crideu i que pugui xerrar de bunyols. I moltes gràcies, Jacobo, a tu i al vostre equip.
0: Gràcies, fins un altre. Bon dia.
1: Adéu, bon dia. Ràdio
2: Balear. És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
3: Ui!
4: Què vols, Tomeu?
3: Què m'han dit que has canviat el tractor?
4: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
3: I què has fet? L'has tirat?
4: En Pere, li he venut.
3: Has fet el cap viu?
4: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
3: On? Polígano.
4: En el Polígamo?
3: Ei,

0: Ràdio Balear, la nostra música.
1: En la música i la veu d'en Crijo Nico des de Menorca arribarem a les 12. En aquesta hora, notícies. Els Llagos de Ciutadella, la nostra música aquí a Ràdio Balear.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 1087. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web movipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

0: arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. El dissabte 3 d'octubre, la plaça Major s'omple de comerç local, ofertes i grans oportunitats. De 9 del matí a 6 de l'hora baixa, trobaràs descomptes i rebaixes en moda, calçat, complements, llar i esport. A la participació dels comerços locals, vine a Sa Pobla, compra el comerç local i aprofita les millors oportunitats. Fira d'Oportunitats de Sa Pobla, dissabte 3 d'octubre a la plaça Major, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.